Molt bona nit. El sol se'n va. Ara toca descansar. Gràcies, Francesc. Gràcies. Besos para Salamanca, que nos llega con un montón de rosas amarillas.